0: I com hem dit a la nostra presentació, xerrarem de música, cultura, i per aquest motiu, avui estarà amb nosaltres durant uns minuts ell, és qui escoltàvem ara, de fons, en Domingo Bonin. Domingo, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia a tots. Com anem?
0: Va bé, de dilluns. No sé si a tu t'acosta els dilluns a l'hora d'engegar la setmana o no, o és com un dia més, un dia qualsevol més, Domingo.
1: No, he començat per estar. A les 7:30 ja tenia ulls.
0: Ah, molt bé.
1: I sí, no, això de dilluns a les 7 d'hora. Hem d'arrencar amb força.
0: Així és. I, bueno, com dèiem, la teva música, com ens acompanya cada dia aquí a la sintonia de Ràdio Balear, i precisament el tema que estem escoltant de fons, no, Domingo, és dur per títol En fer fosca. Explica'n un poquet, què conta aquesta cançó, Domingo?
1: Aquesta cançó és la cançó clandestina i oculta i prohibida.
0: Ah.
1: És recordar aquelles trobades amb amants.
0: Sí.
1: Amb amants ocults. Sí. Històries de molt que no se poden contar, però que al final acabo queden gravades per sempre en el corazoncito.
0: I per què aquesta cançó? El motiu de treure-la a sa llum?
1: Bueno, com bé saps, són part de la meva història, les meves cançons, i són records que no se volen borrar, i no s'han de borrar. Entonces, estic parlant d'històries antigues, molt antigues.
0: Sí.
1: Passa aquell moment emocionant, no? Que saps que tot el dia estàs pensant en aquella persona en que te trobaràs. Ser fosca.
0: Sí.
1: I aquest és el joc. Allà sirem.
0: Les persones que escoltin aquesta cançó, tu creus que dona peu també a fer volar un poc la imaginació dels escoltants, no? Dels qui gaudeixin d'aquest tema? Imagina't ser com eren aquests encontres, diríem, furtius?
1: Sí, furtius i clandestinos, en la nocturnitat i en la levosia. Sí, sí. Hombre, jo crec que sí, que tots els que han tingut la sort de tenir un romance,
0: sí,
1: quan escoltam aquesta cançó, pues, mos situïm, mos respost en el temps i... Sí, jo crec que sí. Jo crec que els joients més d'un se fan seva.
0: És a dir, que més d'un i més d'una se sentiran identificats, no?
1: Així és, i s'hi hauria de ser.
0: Són cançons d'aquestes que, tal vegada, no sé jo, és una opinió, se tenen que escoltar amb sa intimitat, un mateix, en un moment, diguéssim, de solitud, per a solitud positiva,
1: Sí, jo crec que has posat correcte, s'ha assegut un balancí, i és auricular.
0: Sí.
1: Crec que a partir de sala baixa, quan t'ha de començar a fer fosca.
0: Sí.
1: Sí.
0: I fer transportar la imaginació i els records, no? Fer aquesta mirada cap enrere, no?
1: Clar que sí. Els records són un recurs molt important per navegar en aquest temps que vivim tan compulsos.
0: Sí.
1: Les notícies sempre són garrotades i complicades per tothom. I seure una estona en coneixement i escoltar el passat, el teu propi passat, te fa entendre que el futur pot ser millor. Els temps se'ls van canviant.
0: Sí. I desconnectar, no? Sobretot, que de tant en tant és... va bé fer una desconnexió total de tot el que t'envolta, no? De tot el que t'arriba, no?
1: Sí, un dels grans problemes actuals és que estem tots hiperconnectats a les xarxes i rebem quantitat ingente de notícies negatives o positives o que te trastornen, no? I un risc està un poc emprenyat, no? Va pel món i veient tot el que ens mostren i el que no ens volen mostrar, pues, necessitem aquests refugis emocionals.
0: Sí, vega. Jo l'altre dia xerrava amb una persona i em deia, és que ara la gent, entre la calor aquesta que fa i tot el que està passant, està, i t'ho dic literalment, està molt emprenyada.
1: Sí, la calor no ajuda, és veritat que la calor no ajuda, però si de realitat, no, per mi no.
0: Sí.
1: Ara és l'altre dia, t'apareixerà una conya, però és l'altre dia està granant en el jardí,
0: la
1: fus d'un arbre. I se me va doblegar el palo de Cedonera.
0: Sí.
1: Bueno, que fa molt servei com és la hiperanalisa. Com mare meva, tinc una paraulota. Com se permet que en aquesta empresa tan potent en nom de futbolista, com se'ls permet vendre pales de granera que se doblega?
0: Sí.
1: Les pales de granera de casa meva patrina té 60 anys, sí. Funciona. I doncs ja m'ho sé, tot emprenyat, que no vaig poder acabar de granar, perquè se m'ha doblegat.
0: Sí.
1: Vaig anar al supermercat, al parc, agafa cotxe, agafa les pales de granera, doncs entre el meu temps i les pales de granera vaig perdre 30 euros.
0: Clar.
1: Punyetes, no deixeu vendre segons quines porqueries aquestes macroempreses. No hi ha dret a poder comprar un pal de granera cada mig any. No hi ha dret.
0: Clar.
1: Igual que pegaria galtades en aquest supertent fantàstic que vam parlar per tot, que és un laberinto,
0: sí.
1: Que te diuen, bon vol en tu casa l'immediat. Sí? I en el compte de donador de la mesura a final d'any.
0: Sí.
1: Molt bé, ben doblar, ja estic divagant. Perdona'm, però ja estic divagant. Sí, mos empenyem per ese color i perquè mos fan viure a un món acelerat.
0: Mm-hmm. Sí. Però també hi ha la part positiva, i en aquest cas, musicalment xerrant, i en aquest cas és una, la teva filla, no? Que se va estrenar amb èxit aquest passat cap de setmana, no?
1: Sí, la Marina Preciosa, sí, sí. La van contratar a la Tortuga, que és una cafeteria de tenda que hi ha aquí a Cap de Pere.
0: Sí.
1: I, bueno, i va tenir molt d'èxit. No volia dir ja perquè estigui aquí, però te'n dones compte de l'èxit quan durant dues hores ningú mira el telèfon i entre cançó i cançó
0: sí.
1: La pot deixar en ganes. Te'n dones compte de, uau, no, que bé, que guapo, que sí, que quin vespre més preciós m'ho han regalat.
0: Clar.
1: Sí.
0: Orgull de pare, no?
1: Sí, també, sin lugar a duda. Sí.
0: Bueno, és, ara hi ha dos músics, no? A sa família, supos que amb aquest èxit sa teva filla, doncs, li haurà donat més ganes de continuar seguint endavant, no?
1: Sí, però aquí ja faig un poc d'abogados del diablo.
0: Sí.
1: La música és preciosa, la música és necessària, però vull que acabi els estudis,
0: clar.
1: Que se centri en l'important, vull que faci una carrera que pugui viure en relativa comoditat
0: sí.
1: I emplear la música com he fet jo. Per disfrutar-la en el 100%, perquè la música és preciosa si tu pots elegir la que cantes.
0: Clar.
1: Si has de fer de guerriller o hotelero, com he fet ja molt d'anys, passa un dia sí, un dia no. I econòmicament no és un ofici molt viable,
0: sí.
1: Així com estan les coses. Entonces, no vull que perdi la passió, vull que la disfruti, que se projecti al màxim, però tenint en compte, pues, la realitat.
0: Mm-hmm. Tu disfrutes, disfrutau en sa música, però també feis disfrutar en els qui l'escolten, que això també és important, no, Domingo?
1: Sí, això és meravellós. Això és l'altre color, no? Quan et dones compte que estan amb tu, em volen més i disfruten i t'aplaudeixen i col·laboren, no? Fem un vespre meravellós. Ja t'ho dic, la situació d'una Marina, pues, és que ningú va mirar el telèfon, només sí, que per fer-li fotos.
0: Sí, sí.
1: I entre cançó i cançó, tot amb el diguem, jo vaig dir, Polina, quin nivell, com m'ha superat, no? Ja m'ha superat. I t'he deixat anyat i ja va perdre un dia.
0: Molt bé, molt bé. Doncs a veure si tenim possibilitats en propers dies de xerrar amb ella directament i que mos conti un poquet l'experiència també, no? De lo que ha estat aquesta actuació, aquest èxit i, bueno, i quins són els seus pensaments, no? Domingo, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i per acabar, voldríem que presentessis el tema, en Fer Fosca.
1: Bueno, en Fer Fosca, com de segur, vaig fer dues versions. La original, que és la que estàs escoltant ara,
0: sí.
1: I la salsona mallorquina,
0: sí.
1: Que és un experiment tan ben rebut i tan divertit, que és per fer-la ballar. Les dues tenen el teu encant, però si ja de llegir qualcuna, sempre li diré la primera, que estic de colt d'entat.
0: Molt bé.
1: Simplement amb la guitarra, el xiulo, i la veu i el sentiment de ser capaç d'anar fins allà a tornar, és una cançó que se fa estimar. És part de la meva vida, que la disfruteu tots, espero que també la faci vostra, i bueno, i música és música, música és, quan era el Romà Sotí.
0: Així és. Doncs amb ella mos quedam. Domingo, bon nit, com sempre. Moltíssimes gràcies. I seguim xerrant.
1: Gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi bé.
0: Adéu.

0: Així amb música d'aquí, ens la nostra música tradicional, que millor que ens servesqui per xerrar d'un aconteixement que ja és tota una tradició i que es du a terme cada primer dissabte d'agost, i és la marxa d'Esgüell a Lluc a peu. I és que ja és aquí. Xisco Bausà, president del grup Güell, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ja compta enrere, ja formant els darrers detalls, perquè el gran dia ja és aquí, dissabte dia 1 d'agost, no?
1: Correcte. Ja estem en capilla, com diuen.
0: Això mateix. Com està funcionant tot?
1: Pues, en principi, molt bé. L'inscripció va molt bé. El que volen recordar és la gent que, per favor, venguin a recollir el dorsal i el material a la plaça d'Espanya de dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, perquè no poden tenir col·lapsada la plaça d'Esgüell.
0: Clar. Doncs aquesta crida de que les persones vagin a recollir aquest dorsal, hi sereu tota la setmana, no?
1: Sí, com d'avui a partir del 5 fins a les 8, fins divendres.
0: Fins divendres. I després dissabte també tindreu allà muntada una taula per inscripcions fins una hora abans de la sortida, pot ser? O...
1: Sí, fins a les 10 del vespre.
0: Val.
1: I a les 11 deixarem d'entregar material, perquè com a les 11 és la sortida, i ja no se pot incorporar ningú més a la marxa després de la sortida.
0: Supos que moltes ganes i tothom ben animant, no?
1: Correcte, sí, com cada any animats, i cada any ve més gent. Les inscripcions, en veritat, es fan molt millor que l'any passat. Crec que superen l'any passat.
0: Molt bé.
1: Avui la pàgina s'està gairebé col·lapsant, la gent que s'està seguint.
0: Sí, molt bé, això és molt bones notícies. A més, sempre sol passar, no, Xisco? La darrera setmana és quan la gent s'anima i s'apunta, no? Espera'm dir-hi...
1: El darrer moment.
0: Sa mateix. Sí. I no mallorquins, eh? Molta gent que no és de Mallorca, molts esperen sempre o esperam en el darrer moment. Però bueno... Lo important és la tradició, fer germanor i defensar lo nostre, no, amb aquesta
1: Exactament.
0: Amb aquesta marxa.
1: El sol principal, la pujada a Lluc, que és unes estiracques més antigues de Palma. Ja més de Palma, no de Mallorca. S'està apuntant gent per sortir d'Inca, dels pobles, està venint gent de Pollença, està venint gent de per tot Mallorca, d'Eivissa, de Menorca i de la península, i molt de Serengués.
0: Déu-n'hi-do. És una marxa, diríem, internacional, no?
1: Correcte.
0: Recorda'ns un poc quins seran els passos, és a dir, els protocols, no?, el dia de la marxa, la sortida, com se durà a terme, etc.
1: Sí, però mira, enguany tenim novetats. Una és la novetat darrere, que ha estat que Martí Serra mos posa un camió en Cuba perquè la gent pugui omplir les botelles a la plaça mateixa de Güell.
0: Molt bé.
1: Després tindrem un altre mateix camió ja en el Figueral, la segona de Figueral, perquè també puguin omplir.
0: Sí.
1: Després tindrem un... Tu saps que les forces armades del primer dia col·laboren amb el Güell. Les forces armades ens posen un camió en Cuba en el millor de Canamé.
0: Sí.
1: I després també en el Sal de la Dona.
0: Molt bé,
1: I ampliam, perquè per si en puguin anar a recollir saigo i anar a va i bé. En principi, ens marca bon temps, no marca molt de calor, que és important.
0: Sí.
1: I que cada any molt bé, gràcies a la col·laboració que tenim, de la Guàrdia Civil de Tràfic, Policia Local, Protecció Civil, Emergències, els nostres voluntaris, i estem entusiasmats a fer aquesta labor.
0: I el més important, seguir les indicacions de l'organització, no, Xisco?
1: Correcte. Saben que si van dintre el catxe del cotxe inici o cotxe cierre, pues allà hi ha tot el medi de seguretat, hi ha nostres voluntaris, hi ha la policia local, la guàrdia civil, la protecció civil, hi ha les ambulàncies, hi ha el cotxe d'escova per recollir gent que no pugui continuar, i això és molt important. I una cosa molt important és que enguany participaran persones amb problemes de mobilitat. Els recomanem a aquestes persones que si volen que no poden dur el ritme que dur la marxa, perquè tu saps que tinc horaris de cierre
0: sí.
1: i apertura de cartera.
0: Sí.
1: Que, per favor, pugin els cotxes d'escova que el govern balear mos ha posat per ells
0: uh-huh.
1: i l'any que ve ja faran més metros.
0: Perfecte. I també recordar que la marxa surt a les 11 del vespre des d'Esgüell i que s'ajuntarà en la que surti des d'Inca a les 5 de la matinada, no, més o manco?
1: 5 i mitja de la matinada surten d'Inca
0: sí.
1: i s'ajunten les dues marxes
0: uh-huh.
1: a Selva.
0: Perfecte, perfecte. I tots junts cap a Lluc i gaudir d'una bona marxa, d'una bona tradició i, com dèiem, aquesta germanor.
1: Exactament, és a dir, que jo, la gent que ha xerrat, fan amistat, la gent que se coneixen s'ajuda mútuament,
0: sí.
1: i el guapo, la part humana.
0: Sí.
1: La part humana, que és molt important.
0: Mm-hmm. Doncs, Xisco, per acabar, una crida a animar la gent que encara estigui amb dubte de participar-hi i com ho poden fer per apuntar-se.
1: Sí, que no es penen de res, per favor, se poden apuntar a través de la nostra pàgina web,
0: uh-huh.
1: grupweb.es,
0: sí.
1: i a la plaça d'Espanya, poden apuntar-se i se poden pujar tot el material de 5 a 8 del vespre, de dilluns a dimecres, i ànimos i cap a la Mare Déu.
0: Perfecte. Don Xisco Bausà, president del grup Güell, gràcies de nou per acompanyar-nos i apropar-nos tots els darrers detalls d'aquesta marxa del Güell a Lluc a peu, que és el nombre 52, no?
1: 52, sí.
0: Déu
1: 52 no. anys, 52 marxes, i gràcies a vosaltres per l'apoio que ens donau a la marxa i tot el sentit que fa el grup Güell.
0: Gràcies a tu també per atendre'ns i respondre a la nostra cridada.
1: Home, és un plaer.
0: Que vagi tot molt bé, Xisco.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Bona tarda a tots.
0: Igualment. Adéu, bon dia.
2: Escuches Radio Balear.
3: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
4: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
3: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
5: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma, unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.

0: I seguim amb més convidats aquí en el matinal de Ràdio Balear, a la nostra ràdio. En aquest cas, volem conèixer un poc d'actualitat del municipi d'Esporles. Per aquest motiu, ens acompanya na Maria Nadal. Ella és batlessa accidental de l'Ajuntament. Batlessa accidental, Maria Nadal, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies. Bueno,
0: gràcies a vostè per atendre-nos ara mateix en directe. I bueno, volem tractar diferents temes amb vostè. El primer d'ells, i el més important, podríem dir, és el tema de la problemàtica de l'aigua, perquè des de l'Ajuntament d'Esporles s'ha tingut que posar unes mesures, no?, de restriccions d'aigua, en el punt fins i tot de un cert control dels veïnats bueno, per els qui accedeixin a el consum d'aigua que s'ha establert, no?
1: Sí, efectivament. Aquestes mesures, hem de dir que s'han hagut de donar en els nuclis de les Rotgetes i Jardín de Flores, diem perquè Esporles, a nivell d'aquífers, té dos sistemes independents, un és que diríem és el poble, que depèn del seu propi subministre, i l'altre que són les urbanitzacions aquestes. I en aquestes urbanitzacions, quan va començar l'estiu, va començar a haver-hi problemes de subministrament, sí, d'aigua que no arribava a certs veïnats per pèrdues de pressió, degut bàsicament a un increment molt notable de la demanda. I gràcies a que s'havia fet una inversió de digitalització de comptadors, s'ha pogut detectar quins eren aquests grans consumidors i aplicar diríem restriccions perquè se faci un ús responsable de l'aigua,
0: sí,
1: i perquè així pugui arribar a tothom. O sigui, no que se li quedin uns quants, perquè el problema és que per la mateixa configuració de la xarxa, que té molt de desnivells, això, si hi ha grans consumidors d'una zona, fan que el sistema perdi pressió i no arribi a tots els habitatges. I d'aquí aquestes mesures que s'han aplicat.
0: Així diríem que la policia local ja ha dut a terme requeriments en aquests veïnats on s'han detectat aquest excés de consum d'aigua, no?
1: Sí, efectivament, en els domicilis on hi ha hagut aquests excessos molt desmesurats, perquè volen fer constar que, malgrat se va posar un límit, sí, i si en els que se'ls ha requerit és perquè no era que se passessin d'una mica, sinó amb un consum molt desmesurat, a més per consums que no són de consum humà, sinó per reg de jardins, omplida de piscines, etc. I en aquest sí que se'ls ha avisat, i hem de dir que els avisos han estat bastant positius, i la gent ha reaccionat i ha començat a fer un ús més moderat, perquè, clar, és un recurs escàs que, malauradament, no és un problema només nostre, sinó de tota l'illa, i que hem de començar a fer un ús més responsable.
0: Recordi'ns, Valesa, quin és el límit que ara mateix està posat en tema de consum d'aigua?
1: Ara estava posat en uns 340 litres per habitatge dia, però hem de dir que aquesta idea és després poder anar mirant, o sigui, aquesta mitja se va fer amb el consum mig de les Balears per als habitants que mitja, diríem, que toca haver-hi per habitatge, que són 2,5 segons cine. Però que, clar, que si nosaltres el consum és superior i poden comprovar que en aquesta casa hi ha més gent empadronada, que d'aquest 2,5 tampoc no se'ls fa cap requeriment. O sigui, és el consum, o sigui, s'ha extrapolat el que són les dades mitges de Balears de consum a un habitatge normal, perquè el que dèiem s'ha calculat per un ús a nivell de personal, diríem, de dutxes, rentadores i consum per cuinar, perquè la gent comenci a eliminar usos que s'han de recordar que la xarxa d'aigua potable no està per fer altres tipus d'usos recreatius, diríem, de l'aigua, sinó que és per consum humà.
0: I com no, una crida a l'ús responsable, no?, d'aquest bé tan preciat.
1: Exacte, sí, és que hem de començar a prendre consciència entre tots, i la veritat és que la majoria de la gent sí que ho fa. I jo també vull dir, el problema és que per uns pocs han rebut, diríem, tots, però que en general la gent fa un ús responsable. Vull dir, no vull fer veure que tots són així. Ha estat uns pocs habitatges, però amb consums tan desmesurats que han desequilibrat tota la xarxa.
0: Anem amb una altra qüestió. Ja que dic que fa unes setmanes va donar inici les obres de millora de CEIP, Gabriel, Comas i Ribes. En què consisteixen aquestes millores, Valdesa?
1: Bé, aquestes millores que han començat ara... Bé, és a dir, que en el centre, en general, s'estan fent una sèrie de millores. Sí. N'hi ha que estan dins un conveni amb el Consell d'Educació, que se van canviar totes les fusteries i ara s'ha de fer una coberta a les pistes exteriors. I per part de l'Ajuntament s'estan fent també tasques a l'interior, ara aprofitant les vacances estivals, que consisteixen en la retirada de tot l'aplacat d'enrajolat que hi havia en els passadissos, sí, originari del centre, que de l'any 89, si no record malament, i que ja tenia problemes de despreniments, i s'estan retirant tots aquests enrajolats per després fer un acabat també una mica més acord amb les demandes, avui en dia una mica més alegre, diríem, sí, i ja que no tingui, o sigui, sigui aterracat, diríem, i pintat, i doni més lluminositat en el centre, perquè ara també era tenir un aspecte una mica fosc i així anar millorant les infraestructures.
0: I una darrera qüestió, l'Ajuntament ha posat a disposició d'escampament juvenil Horda Son Trias en la joventut del municipi, no?
1: Exacte. Això és un refugi que durant aquests anys ha anat tenint diferents usos i ara estava poc utilitzat, diríem, i s'ha enfocat, s'ha posat a disposició com a alberg juvenil tant per entitats del poble com altres entitats que puguin estar interessades en una zona d'acampada. I que esperem que li doni un ús en aquesta infraestructura que no, encara aquests darrers anys havia estat una mica infrautilitzada.
0: Doncs ens han posat al dia de l'actualitat municipal que ens arriba des d'Esporles. Ho hem fet en Maria Nadal, Valdesa accidental d'aquest municipi. Maria Nadal, li agraïm moltíssim que s'hagi acompanyat aquesta sintonia de Ràdio Balear i apropar-nos les darreres informacions que afecten en el municipi d'Esporles.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
3: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías. En cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412. Radio
4: Balear. Radio Balear, sa nostra música.

0: obrim els temps de tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Balear, la 1:19, saludant per una banda en Segismundo Morell. Segis, molt bon dia, què tal?
1: Bon dia, Jacob, bon dia, Juanra, bon dia a tots.
0: I bon dia, Juanra, molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Bueno, ahir va ser el dia de la manifestació que bé, va començar pacíficament, però va acabar com
1: el Rosario de l'Aurora.
0: Sí, sí, com el Rosario de l'Aurora. Jo te deia abans d'entrar en directe Saquelo Borroca, doncs es va posar en marxa, no?, amb aquests incidents, tirant bòtils de plàstic, increpant a la Policia Nacional, i la Policia Nacional va actuar. Aquí no entrarem si desproporcionadament o no, ja se depuraran responsabilitats, però el curiós és que el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, demana explicacions quan la Policia Nacional depèn de la delegació del govern i compleix ordres d'altes instàncies.
1: Sí.
0: És una contradicció, no?
1: No,
3: és a dir, demana explicacions a si mateix.
1: No, anem a veure. El delegat de govern, la policia, les coses i forces de seguretat de l'Estat depenen de la delegació de govern. I en aquest cas, els delegats del govern. Ara, una actuació puntual en un moment puntual no és ells que donen sorda. No sé què donen sorda. És els mandos superiors dels efectius del contingent que està en aquell moment allà. Ell demanarà responsabilitat o iniciarà una investigació que m'assembla molt bé, m'assembla normal. Aquí qui té que donar explicacions del que va succeir ahir és, per una banda, els organitzadors d'aquesta manifestació, els organitzadors, no els xiringuitos que s'hi varen afegir. Els organitzadors té que donar explicació al delegat de govern, tal vegada tingui que donar explicacions la directora general d'Interior, la directora d'Interior, que és Naina Calvo, i tingui que donar també explicacions la secretària d'Estat de Turisme.
3: Precisament
1: de Rosario.
3: Precisament de Rosario, i bueno, potser me meto en un lío. Varios chats interns del PSOE, de militància, jo m'incluyo, em demanar que en el Rosario d'una punyetera vegada sortigués a donar explicacions.
0: Ahir va ser la manifestació. No,
3: perquè... ella no hi va anar.
0: Al final no hi va anar, perquè deien que sí que hi anava.
3: I ella ha fet una piulada a X, que ara la llegiré, que a mi me l'han fet arribar avui de matí, i diguem lo següent. Les imatges, leo textualment, les imatges d'ahir vespre són vergonyoses. Una manifestació pacífica i massiva no pot acabar amb violència policial i una actuació desproporcionada. Cal que s'investiguin les càrregues i que s'aclareixin la responsabilitat. Alerta, tot el meu suport i recuperació ràpida a totes les persones agredides i la meva condemna més rotunda en aquesta brutalitat policial. El que hi va sortir al carrer és un clam legítim, millor que no pot seguir així. Me deixeu afegir una cosa? Nina, te record, Rosario, amb tots els meus respectes i el carinyo que te tinc, tu ets la responsable màxima a nivell... perquè ets la secretària d'Estat. O ets secretària d'Estat per una banda o candidata del PSOE. No pots jugar a doble banda. Lo siento, m'ha sortit d'aquí, lo siento.
0: Per aquí, perdona, Segis, que falleixi també, la candidata del PSIP en el govern balear surt en defensa dels violents, dels quatre energúmenos, bueno, que segons la darrera informació i que publica a última hora, a través d'informe de la Policia Nacional, eren entre 300 i 400 persones que d'una manera molt agressiva van començar a atacar la Policia Nacional. Però clar, aquí, segons les paraules d'Ana Rosario Sánchez, surt en defensa d'aquestes persones que van iniciar la brega.
1: Bueno, jo crec que el problema està en pixar fora de test. I això és molt habitual en la casta política que hi ha actualment. En tot és colosa. pixen massa aviat, fora de test. No, no pensen el que escriuen. El gran problema de les redes socials és aquest, que se foten a escriure immediatament, sense raonar, sense pensar el que estan escrivint i el que estan succeint.
3: Els escriuen.
1: Bueno, això, el que sigui. En el final és ella. No, jo no vull saber si li han escrit o no. En el final es queda això. I aquest és el gran problema. Que escriuen sense pensar, o envien missatges sense pensar. El que va passar ahir, primerament, anem per part, anem a desglossar sí, sí, per sí. part. M'apareix una manifestació que se té que escoltar, que se té que entendre i que se té que tenir en compte. Que surti tanta gent en el carrer, ni per a som o 70.000, ni per a som, perquè basta veure les imatges de, per exemple, el mitjà mateix que tu has citat, a l'última hora, veure les imatges i a la Rambla i veus que hi ha 4, 5 i 6 metres entre persona i persona. O sigui, que
0: sí, no i, no, i també anomenarem un altre mitjà, la televisió pública, uh-huh. a través de xarxes, anàvem penjant imatges en directe...
1: Sí, televisió pública Balear.
0: Balear i B3.
1: Ah, que susto.
0: No, la televisió pública Balear i B3, a través de xarxes, també amb emissió en directe, amb dron. Es veia en alguns moments com la manifestació estava molt dispersada.
1: Efectivament. El que passa és que quan tu fas una imatge a peu de carrer, clar, ho veu molt de cap, si pareix que és molt grossa. Per posar-te un exemple, no sé si seguiu, per exemple, la Fórmula 1 o les carreres de motos o el Tour mateix.
0: Sí.
1: Pues, si te fixes, a vegades tu veus el ciclista, diu, tu he dit, el que faran, els agafaran perquè estan a prop, o els cotxes,
3: i enganya molt.
1: I després, quan ho fan des d'altura, quan fas la mediatura, diu, hombre, hi ha 60 metres o 70 metres, ja és més difícil, però clar, quan tu fas la imatge des de baix, des de peu de carrer...
0: Segons el tipus de plànol que
1: emprim. Efectivament, i això és el que passa, quan tu fas una foto al final de carrer, en esborn, en el principi, vol molt de cap a rins, i diu, esborn per rotat. El problema està quan t'aixeques amb altura, que diu que tant la va rotar o no estava. Siguin 70, siguin 15.000, siguin 70 o siguin 15.000, m'apareix que és suficientment important perquè les administracions prenguin nota d'aquest missatge. Prenguin nota d'un missatge que cada dia tots mos estem trobant més i més, és que circulant en cotxe o veient que les carreteres estan impracticables, és que circulant, és que passejant per Palma veiem que, o caminant per Palma, hi ha moments en què hi ha moltíssima de gent, i home, jo no crec que sigui fins a des punt d'agobiant, perquè no. Tampoc no és agobiant,
0: no.
1: Però sí que hi ha moltíssima,
0: sí, hi ha
1: moltíssima
0: molta
1: gent.
0: De gent. I jo que no mos oblidem, que estic en el centre...
1: Que no mos oblidem que són gent que deixen duros, eh?
0: Sí, sí, per això mateix.
1: Que deixen duros en els negocis, generen empleo, eh? Gràcies a això se genera empleo, i gràcies a això se generen imposts, ingressos per imposts a l'Estat. Bueno,
0: allò... I una altra cosa més, que directament o indirectament de les Balears vivim del turisme.
1: Claro, perquè, hombre, un moment donat, varen triar aquest model econòmic i mos varen carregar tota la indústria, Menorca, la bisuteria. Per exemple, jo me'n recordo, mon pare, com tots els mouners o menorquins tenien un talleret a dins que nostre i un feia, penjava el clip de tancament, a cada casa tenia. Jo encara conserv eines de mon pare, d'aquestes petitones per fer tota aquesta feina.
0: Les pinces...
1: Les pincetes, unes alicates petitones, sí, sí. Tota aquesta història.
0: Bueno, venien a casa teva...
1: Clar,
0: a repartir, duen a una casa i te deien, has de fer això, això i això. I després, al cap d'uns dies, tu venien a cercar, ho posaves en sobres.
1: Claro, a que nostre, bé, jo t'estic parlant de fa 70 anys, bé, 70 o 65 anys, d'això, era en el forat de l'escala que pujava dalt, no? Pues allà, mon pare s'havia fet un talleret allà baix, una tauleta, una cadira petita, un llum, i feia aquestes
0: un feines. Flexo.
1: En el moment, exacte, en els moments que tenia lliures, pues després de la feina o després de la ràdio, perquè aquesta cosa sí. També la ràdio d'allà, pues feia això. Bé, va desaparèixer aquesta indústria. La indústria ganadera, o sigui, de tal, tota s'ha anat a Nyorris. A Mallorca, tenien ses pèrdues. No, és que teníem el vidre. El vidre se'n va anar a Aràbia fa molt d'anys, ja, perquè era molt més barat per el tema de serena i de sona. Bé, bueno, dels materials. El tema de les sabates ha desaparegut totalment. La zona d'esplat, d'Inca i tot l'envoltant.
3: Inca, Laroyoseta,
1: tot això va desaparèixer. Varen desaparèixer les mines de l'Aró, de Lloseta, van desaparèixer aquella... Va desaparèixer la indústria del moble, a Manacó, tota aquesta zona. La gent ha abandonat el camp, perquè el camp, a part de que és poc agraït, darrerament encara és menys agraït i ho serà menys en tota aquesta calor, en tot aquest canvi que hi ha en aquest moment, doncs encara serà pitjor. I van trobar un model turístic, que era un model econòmic, que era el turisme. I en aquest temps ens hem dedicat a aquest monocultiu. I què feim ara? I què feim? Perquè d'aquests que se manifestaven, és que sabien per què se manifestaven, no? Me refereix perquè jo veure que entre els participants estigui sobre cultural balear, i vegi banderes estelades, m'apareix, o de camisetes de verdes per l'educació pública i aquesta història, m'apareix, jo que sé, pixar fora de test, també, o sigui, mesclar aus en cargols. El tema està, hi ha que manifestar-se en aquest moment perquè s'estan tancat el xorro en els nostres xiringuitos i hem d'intentar recuperar que entri la progressia aquesta que mos enrega de duros cada dia. I punto. Però per referir a tots aquests que se manifestaven, sabien per què se manifestaven, la meva pregunta seria molt clara. I què feim després? Què feim l'endemà de que traguem el turisme?
0: Claro.
1: Què farem? Perquè, claro, està molt bé. Hi ha que carregar-se el turisme perquè la modificació és que ja no podem bé, si va tratar. Molt bé. I què proposau pel l'endemà?
0: Aquesta és una de les preguntes que a través de xarxes també hi havia molt d'usuaris feien. Val, voleu controlar l'entrada de turisme, posar uns límits, diu, però està molt bé com us manifesteu, però quines idees, quines proposes
1: se va muntar, damunt la taula? Si vos en recordeu, en el principi de la legislatura, aquesta sí. Se va muntar una taula, taula on tothom se va apuntar i on tothom s'ha anat borrant. Perquè, claro, hombre, aquests xiringuitos se pensaven que se faria la política que ells volien. Bueno, mira, ara faré de Abuelo Porretas, no? L'any 97-98 se va començar a fer aquí a Balears la primera llei general turística que se va publicar en el 99. Bueno, en aquell temps vàrem arribar per primera vegada a Balears en els 10 milions de visitants. I qualcuns ja varen començar a dir, entre ells en el conseller que havia en aquell moment, que havia que anar alerta i que havia que regular això perquè podien morir d'èxit. Per referir-se que en González Ortega, José María González Ortega. I se va començar a treballar amb en Pep Eloi. I el sector. El sector me refereix a hotelers, restauradors, agències de viatges, sindicats. Ahí té tothom. Tothom se va començar a treballar amb foments de turisme, ja? Se va començar a treballar amb la llei general turística. Hi havia una conclusió clara. Han d'elevar, perquè clar, tu no pots vetar l'entrada de turistes. Això és una animalada, això és una autèntica aberració. I tenim models turístics que varen morir d'èxit, tipo Capri. Capri va morir d'èxit, i ja, pues bueno, mos tenien que anticipar això, o Acapulco, en el seu moment. Bé, la solució quina era? Elevar el nivell hoteler, per exemple, i de restauració, perquè el turisme s'autoseleccionés. Escolta, si tenim una oferta de dues, tres estrelles i qualcú de quatre i qualcú cinc estrelles, anem a intentar que tot sigui quatre i cinc, a fi de que el turisme aquest barater, aquest que molesta, aquest d'Espardenya, que dèiem en aquell moment, doncs no vengui i triï un altre destí. Perquè, clar, el que a nosaltres ens interessa és el gasto turístic. I tant ens dona que n'hi hagi 50 que gasten 10 euros o un que gasta 500. Bueno, i se va començar a treballar així. Però què ha passat? Avui és difícil trobar hotels de dues estrelles. De tres, bueno, encara trobes qualcú, però la gran majoria són quatre. Quatre plus, diguéssim, cinc i cinc plus. El que passa és que també els turistes han augmentat el seu poder adquisitiu. I allò que ens pensàvem que seleccionaríem, perquè no s'ha seleccionat, perquè antes venien aquí, per dir un exemple, dic una tonteria, però millor, però amb un paquet turístic que costava, eren pessetes, però traduït a euros, o no millor, una setmana venien per, jo què sé, per 300 euros, ja quan aterraven ja anaven gats, i quan se n'anaven gats, i quan arribaven al seu país i li deien on ha estat, i no ho sabien, perquè tant li donava, haver estat aquí, com ha estat a Grècia, com ha estat a Camerún, tant li donava, no s'havien entrat a res, bueno. Doncs mos pensàvem que aquella gent no vendria. I avui venia una setmana, val 1.000 euros, 1.500 euros, i aquest mateix els apaguen i venen. Pues entonces hem d'estudiar quin ets s'altrepassa, perquè aquell ja se va fer i tenim una planta hotelera magnífica. I jo voldria que qualsevol que m'escolti, que mos escolti en aquest moment, m'ho discutesqui, si ha provat d'anar a un hotel de 4 estrelles de Mallorca, o de Menorca, o d'Arbissa, o ha provat d'anar a un hotel de 4 estrelles, jo què te diré, a Galícia, a Canàries, a Itàlia, ja no parlem d'Itàlia, no parlem de França, eh? La diferència és abismal. El que aquí és un hotel de 2 estrelles, 3, a França, a París, és un hotel de 4 estrelles plus. El que vol dir que, claro, per tant, tenim una planta hotelera boníssima, d'una qualitat extraordinària.
0: I que a més se va modernitzant.
1: Tota, s'ha anat modernitzant tota.
3: Tota,
1: és que és brutal. Tenim una restauració fantàstica, és exemplar, la nostra restauració. Ara què volem? I és veres que hi ha molta modificació, i és veres, però que qualcú aporti idees. Hi va haver una taula sectorial per portar idees i se varen anar borrant tots. I se varen anar borrant tots.
0: Sí,
1: això
0: ni un any va durar.
1: Perquè, claro, perquè ningú se volia fer esa foto a so Pepe. Perquè tots, o gran part d'ells, eren xiringuitos subvencionats per l'esquerra anterior.
3: Ahí
1: i no li interessava fer-se una zona.
0: Quan aquesta creació de la taula sectorial va ser desgovern de Namarga Provenç.
1: Només arribar se va muntar aquesta taula sectorial. I ha de ser que se van ajuntar sindicats, tal, i tots s'han borrat, s'han quedat els hotelers i s'ha quedat el govern. I tots s'han borrat. Per què? Perquè no els interessa fer-se una foto amb el paper i molt menys que trobin la fórmula i s'arregli aquest tema. I molt menys, perquè vol se mouen ells, xerrant clarament dins la merda. I això és el que li interessa, que hi ha un bombarder sempre, constantment, perquè aquí és on ells se mouen.
3: Aquí és on ells surten.
1: I clar, aquest és el gran problema. Per tant, no deia, molt bé, crec que s'ha de tenir en compte. Però jo li demanaria als organitzadors que portin idees, no que tinguin la solució, perquè crec que la solució s'ha de trobar entre tots, i és difícil, insisteix, però que portin idees, que s'asseguin a una taula, ah, és, no que s'aixequin de les taules.
0: Sí, jo aquí... amb el sector turístic, mm. govern,
3: jo
0: que sigui.
3: Jo aquí estic d'acord amb vosaltres, que és qüestió de saber-te, deixar de costar, vale, no, deixar de costar els teus pensaments, però si tu, en vez de sortir al carrer a protestar, a liar-la i tal, no costa res saber-se parlant amb els hotelers, amb les agències de viatges, amb tothom, amb el govern, sigui, i aquí, si me da igual, sigui PP, Vox, Més, Catalonios, me dona igual.
0: Aquí, I PSIP.
3: I PSIP, bé, sí.
0: No t'oblidis del PSIP.
3: Los incluyo a todos.
0: Que són els qui m'ocupen.
3: Amb Més, durant 8 anys s'han estat governant i no han fet res. O sea, lo, però
0: bé, som... sí que han fet, legalitzar 115.000 places.
3: Ah, eco, eco. Però me refereix, de saber-te i arribar a un consens. Però clar, ells, el que diuen Sergis, xiringuitos, subvenciones i ai que me las quitan, ai que me las quitan. No, tio, aquí... jo lo siento. Jo, el meu germà, ara està a la mateixa empresa on fa feina, saldrà i se va pegar una matada d'anar a vendre, d'anar a vendre, de recórrer a hotels i mostrar-los a un client, a un troper de la man, para que más lo que diuen Segis, hotels que dius que són la leche.
1: Però fixa't un detall, és incoherència del Partit Socialista espanyol.
3: Jo me'n sento. Perquè...
1: Vosaltres mateix ho acabeu de dir. Passada la legislatura se van legalitzar 115.000 places. Fa sortir el pallasso de Iago Negueruela aquest cap de setmana.
3: Ahir estava amagadet a
1: manifestació. A dir que quan ell sigui balda, que això no ho veuran els seus ulls, però bueno, que quan ell sigui balda, ell legislarà i traurà de fora Airbnb. La plataforma Airbnb de...
0: Sí.
1: Bueno, de Palma, perquè només la podrà treure de Palma, salvo que ell...
3: Puc que se m'ha... Sigui... Sergis, me deixes un poc toca cojones un poc.
1: Sí,
0: aquí estem per això.
3: Aquest home somia que ha fet... A ver, Iago, ¿qué puñetas has hecho tú siendo conseller de turismo?
1: Aquesta és el problema. Però ja t'he dit. Però són sense incoherència clara. I després, pel que va passar ahir vespre, no mos oblidem. No culpem... Home, ja m'agradaria sentir explicacions i sentir que sortís l'organitzador d'aquesta deixada, però jo no li dono la culpa... ni a la policia ni als organitzadors. Quan hi ha manifestacions d'aquest tipus que s'anuncien tant i que se fan amb tanta publicitat, se volen fer tal, ens trobem sempre el mateix, amb aquests grups antisistemes, que sempre són els mateixos, a més, fixeu-vos, estan teat tots en el mateix patró, gràcies sí. a Déu que no anaven amb la cara coberta, probablement perquè la policia va actuar a temps, però van vestit de negre, tot completament negre, i tal, estan a tots el seu mateix patró. I sempre surten a totes les manifestacions aquestes generant violència. A l'estil d'aquestes bandes organitzades d'antisistema italianes que s'han exportat a tota Europa. Passa a França, passa a Espanya, no ens oblidem del que succeïa a Barcelona amb el procés, el que sí. va durar tant de dies, succeeix a manifestacions a Madrid, succeeix a manifestacions allà on hi hagi manifestacions multitudinàries, sempre surten 10, 20, 30, en aquest cas, diu la policia, 350, m'apareixen molt, però bueno, tal vegada s'han trobat, ja que estem de vacacions aquí, han quedat per venir aquí, i a muntar follon, a muntar. Viuen d'això, o sigui, i a més se reuneixen en xarxes, s'avisen per xarxes, sobretot per aquesta dark, tal...
0: Sí, que tenen una estructura molt ben muntada.
1: Molt ben
0: és
1: muntada,
0: una organització.
1: És una organització. I actuen. Per tant, jo no puc dir si va ser desproporcionat o no si va ser desproporcionat, perquè no coneguent el que va passar, i no coneguent un informe del que va passar, m'apareix molt, no sé, un poc atrevit per part de Rosario, per part de l'altre, de tal, de la portaveu del PSOE, PSIP, criticant, dient que és vergonyosa, desproporcionada i tal. Si no saben el que ha succeït, encara no poden dir desproporcionada. Sí que m'apunta les paraules de la presidenta del govern dient que són lamentables, que són lamentables les imatges, perquè crec que és una imatge que no interessa a Balears, no interessa no en el turisme, no interessa a Balears, no interessa en les coses i forces de seguretat de l'Estat, i ni siquiera interessa en el PSIP,
3: sí, sí.
1: En el mínim. Per tant, xerrar de desproporcionada, que és un atac i que s'investigui, és com sempre, és, pues, bueno, tenim les redes a mà, començam a escriure, i d'ell la tonteria, tal, que gràcies a Déu que no ha sortit en Puente, a zona.
0: Encara.
1: Però per això tenim, però per això tenim en el Rosario.
0: Sí, perquè ja però bastant... Això,
3: Rosario,
1: ja tenim
0: el Rosario. Ja està preocupat enviant missatges a Ayuso. Bé, deies les declaracions d'Anna Marga, però la presidenta del govern, que ha qualificat aquest dilluns d'impactants les imatges sobre les càrregues policials que es van produir ahir. Ja ha demanat explicacions en el delegat del govern, en Balears, en Alfonso Rodríguez, i també quan ha estat demanada per aquest tema durant una roda de premsa, Anna Marga Proens ha mostrat la seva comprensió cap a la immensa majoria de persones que van participar en la protesta de forma pacífica i respectuosa, però ha lamentat com va acabar la mobilització.
1: És així, és que és així. És
0: però
1: és
0: el problema que,
1: és que jo crec
0: ha donat,
1: que
0: ha... aquesta explicació, però ja sabem que hi haurà un sector
1: claro.
0: Radical d'esquerres que l'atacarà.
1: Però bé, una cosa està
0: claríssima. Que la culpa és d'Anna Marga, però
3: no, jo ara que ho acabo de veure, una imatge d'una una trobada quan hi havia Anna Marga a Provence, a l'oposició, i que hi havia un company de president que se van posar a les escales, diguéssim, a la costa de la Seu, amb una pancarta We Love Turismo, i ja ha sortit de per tot, mireu, com en plan, ui, vol dir el que fa.
1: És que no està renyint d'una cosa sola.
0: Però no m'ho se'n recordeu de qui va haver fins i tot concentracions, SOS Turismo.
1: Sí, quan
0: estem a na Francina Armengol, seguint presidenta del govern, va ser la primera desesperada que just van obrir les portes dels aeroports per poder entrar als primers turistes,
3: i
0: ella ho han animat.
3: Efectivament.
1: Però, home, és que jo crec... És que, vamos a ver... Jo crec que ens equivocam absolutament. Ens equivocam absolutament. No hi ha que protestar, ni hi ha que queixar-se, ni hi ha que voler carregar-se el turisme.
3: No.
1: Perquè no tenim altra indústria. El que hi ha que fer és...
0: Un equilibri.
1: Efectivament, o sigui, redimensionar el turisme. Posar com a exemple una imatge de Marga Proens amb una pancarta a favor del turisme m'apareix tan estúpid com treure la foto d'en Feijó amb en Marcial. M'apareix igual d'estúpid, perquè no té res que veure. Perquè si qualcú està dient dins l'espècie PSOE que criticant de Marga perquè defensa el turisme vol dir que estan en contra del turisme. I si estàs en contra del turisme, de què viureu?
3: Ahí estamos.
1: Cabezas de ama. De què viureu?
0: Corea del Norte.
1: Lo que claro, lo que sí que ha que fer, lo que sí que ha que fer és estudiar.
3: Cercar un equilibri.
1: I això és difícil.
3: Sí, sí.
0: Equilibri i consens.
1: Exacte.
0: Entre totes les coses.
1: Per això, aquí el que anava. Això és difícil perquè no són accions d'enguany per l'any que ve.
0: No.
1: És impossible.
3: Clar.
1: És impossible. Són accions a 5, 10, 15, 20 anys vista.
0: Sí, llarg termini.
1: I això, si no és d'acord amb tots, és impossible. Perquè si dius ara, doncs farem A. I d'aquí 4 anys, d'aquí 6 anys, hi ha canvi de govern.
0: Clar.
1: Entren els pijo progres aquests. Diu, pues no, d'ara no, ara hacemos B. I després torna atrás del PP. No, ni A ni B, ara el C. Pues este, igual que està passant en l'educació. Que cada vegada que entra un, ho canvia tot.
0: Sí, sí.
1: ho canvia tot. I aquest és el gran problema. I s'ha de fer un gran pacte. Un gran pacte. I per fer un gran pacte s'han d'ajuntar tots. I ho han de fer. I amb aquests membres, és impossible. Amb aquests membres. Perquè jo me'n record, quan, havia, quan se feia la llei general turística, hi havia moltes discussions amb el PSOE. D'aquell temps, els que venien molt a discutir tard era Antonio Diéguez.
3: Hombre.
1: Antonio Diéguez. Però se podia arribar a acords i dialogar. Avui és impossible. Avui t'envien un cada bou que te diu no a tot. Que te diu no a tot.
0: No és no.
1: Seria realista. Si és a l'enrevés, és el mateix, eh? El PP t'envia un cada bou que diu no a tot. Perquè aprima avui en dia els interessos de partit per damunt dels interessos de societat. Això és un problema gravíssim. Té regla? Crec que no. Ho dic així de clar.
0: Fem una aturada i tornem tot d'una. Radio Balear.
2: Una passa darrere s'altra, silenci avant. Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Esgüell a Yucapeu. 48 kilómetros. Que no se explican. Se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza Desbestiá a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Esgüell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Esgüell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición. Es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, FENCAMI.
4: Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ayuntamiento de Inca.
5: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
6: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
7: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-721182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.

0: Mos queden 5 minuts per arribar a les dues. Ràpidament, una enquesta que publica avui el Mundo, el panell El Mundo Sigma 2, diu que en Sánchez toca fons a un any del final de la legislatura amb 1,3 milions de vots manco. Quan dèiem 1.300.000 de vots manco, segons aquesta enquesta, clar, es refereixen a votants socialistes.
1: Claro.
0: Se suposa, claro.
1: Claro, claro, claro.
0: Però la meva lògica no és de tan lògica.
1: No, votants d'esquerres que se quedaran a que seva, que se quedaran a que seva, i no són més, perquè jo crec que hi ha votants d'ultraesquerra que canviaran el seu vot cap a d'en Pedro Sánchez, perquè està a ultraesquerra, està en el PSOE, d'en Sánchez és el mateix, d'extrema esquerra igual. I no per més, per amor d'això, no per més, perquè si no jo crec que els 2 milions sí que els perdria de votant. El que passa és que de sumar, de tot aquest grupets, pues rescabalarà la pèrdua. Però que serà alarmant, serà per passiu, serà alarmant. Perquè no ens oblidem que perdre tots aquests vots és un mal terrible per passiu. Bo, per PSOE.
0: Per Sánchez.
1: Sí, per Sánchez. No, per PSOE. És un
0: sí, bueno,
1: terrible.
0: Bé, però bueno. Perquè, ara qui comanda dins el PSOE és en Sánchez.
1: Perquè si en especial, després d'aquesta derrota, no aconsegueix conformar govern, què farà en Sánchez? En Sánchez se quedarà donant la cara? No se quedarà. Per fer donar la cara has de ser una persona íntegra, valenta i sincera. Cap dels tres adjectius els té en Sánchez. Ni íntegro, ni valiente, ni sincero. Per tant, partirà. I la pregunta és, com remontes el PSOE?
0: És que
1: la mateixa pregunta
0: que
1: aquí.
0: És que aquí, segons l'enquesta, podria perdre fins a 17 diputats.
1: Claro.
0: En 3 anys, però.
1: Sí, però tu fixa't una cosa. És el mateix que aquí. Va governar Francina i la seva tropa durant... Bé, va governar. Va ser presidenta de Francina i la seva tropa durant 8 anys. Com va deixar el PSOE i l'esquerra aquí a Balears? Destrossada.
2: Molt solar.
1: Qualcú se pot plantejar i qualcú pot pensar avui, a dia d'avui, que les eleccions de l'any que ve de Marga Proen no serà la presidenta, que el PP no guanyarà les eleccions.
0: Sí, és que fins i tot veus votants socialistes aquí a Balears diuen no, és que tal el que està passant al PSOE a Madrid,
1: claro, el que ha passat aquí.
0: Ho tenen
1: claro.
0: Fins i tot a Mo. A Xer de Mo, perquè s'ha conegut la candidata del PP a Mo, que ja va ser valdesa, en Àgueda Reinés.
1: Ah, en Àgueda,
0: sí,
1: no ho sabia.
0: La van tenir el passat divendres aquí a Ràdio Balear.
1: Encantadora, una persona encantadora.
0: I gent mateixa de Mo, votants socialistes, votants de Néctor Pons, actual balda, diuen que no sortirà perquè està fet un desastre, Mo.
1: No, hi ha de més, perquè tots els candidats patiran un càstig d'en Pedro Sánchez.
0: Sí, s'afecta rebot.
1: Tots patiran. I aquí passa dues coses. Una és, si convoca eleccions després, que és el que ell diu que farà, després de tot això, la gent quan vagi a votar veurà la cara d'en Pedro Sánchez allà on vagi i no votaran. No votaran. I si les adelantàs del mes de febrer, que qualcú s'està plantejat si podria ser possible això, i si fotigués la bufetada que estàs dient, serà el mateix, perquè el votant farà línia de l'arbol caído.
0: Castigarà.
1: No votaran, jo què sé, PP, per dir alguna cosa, el mes de febrer per treure'n en Sánchez, o se quedaran a casa seva perquè se vagi en Sánchez, i en el mes de maig que enviaran i tots votaran PSOE. Seguirà la mateixa tendència. I ell ho té clar, i ell deixarà un solà, però un solà com va deixar Anna Francina Armengol aquí, que ha deixat, i tu, fixeu-vos, aquí han recorregut, Anna Rosario, Anna Iago, hombre, han recorregut aquell, a bonear ella... primeres espases de Tsoe
2: no, a Balears. No, és que a mi el que he dit jo sempre, mires el banquillo i no hi ha
1: que, ni... però,
3: no perquè, hi ha
1: ja, perquè ja s'han encarregat ells de destrossar, no? Perquè eren el rei sol i no querien que nadie les hiciés sombra i ja se varen encarregar de fotre per avall a tots aquells que eren mitjanament serios i que li podien donar batalla. I és el que ha fet en Pedro Sánchez. I una persona que en Sánchez no olvida i que no troba que el va traicionar és la Francina. Però fixeu-vos que la va fer presidenta del Parlament. Per què? Perquè no tenen escrúpols. Tal li dona. Perquè va veure que era com ell. Que era una mala persona com ell. Idèntica. I diu, bueno, pues entonces me va servir porque esta se venderá por un plato de lentejas. Igual que ha passat en Nadal, si em va entrar, va el mateix, que se venden por un plato de lentejas. Bueno, aquella por algo més que un plato de lentejas, però bueno.
0: Tenim que deixar aquí. Sergi, gràcies. Fins a vosaltres. Fins el proper dia. Juan Reto, escoltàvem d'aquí uns instants amb els esports. I a vostès demà els esperam a la mateixa hora a partir de les 11 aquí en el matinal de Ràdio Balear. Ara arriben les notícies.

Els dies 1 i 2 d'agost torna la Fira Nocturna a la platja de Muro, amb actuacions en directe, paradetes, activitats infantils i molt més. I el diumenge aprofita el fi de festes per veure el millor tribut als Rolling Stones amb els Smoking Stones a les 22 hores. Ajuntament de Muro.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. Eso está María, can, can, can, cannoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Els dies 1 i 2 d'agost torna la Fira Nocturna a la platja de Muro, amb actuacions en directe, paradetes, activitats infantils i molt més. I el diumenge aprofita el fi de festes per veure el millor tribut als Rolling Stones amb els Smoking Stones a les 22 hores. Ajuntament de Muro.